mestra, mestra, però vostè no ha sabut mai, mestra, que quan volíeu que cantés, que tres per una feien tres, els meus ullets grataven francament, els unolls que púdicament vostè apretava i apretava, però un número no val el que una pell rosada.